0: por corrupción que han marcado el debate público en los últimos años, ¿no?
1: El 57% de los países empeoró en al menos un indicador clave como la libertad de expresión o la independencia judicial, el peor dato en 36 años. Tendencia agravada, dice el informe, por el deterioro democrático en Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump.
2: Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
3: Noticias Comunidad Valenciana.
4: Bon dia. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, assisteix este migdia en Torrent, en València, a l'acte de culminació del Pla Il·lumina, un projecte estratègic d'Iberdrola per al redisseny, modernització i enfortiment de les infraestructures elèctriques afectades per la dana de 2024. Els contem també que l'índex de preus de consum va registrar al mes d'agost una taxa del 4,1% en la Comunitat Valenciana, dos dècimes per davall de la mitjana nacional, que es va disparar set dècimes fins al 4,3% interanual. Amb la dada d'agost, els preus encadenen 4 mesos de pujades en la nostra comunitat. En termes mensuals, la inflació en l'autonomia va augmentar un 0,7%, mentre que en el que va d'any la pujada arriba al 3,4%. En pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa de ciberestafadors que operava mitjançant un call center des del qual es feien passar per un banc per obtindre els comptes dels clients. En l'operació han sigut detingudes 29 persones i s'investiga el 357 en un total de 24 províncies, entre elles a València i Alacant. En l'operació els agents han aconseguit recuperar més de 250.000 euros estafats. I a Alacant, un home de 34 anys està investigat per circular amb un turisme a 219 km per hora en un tram de via limitat a 120, que és el màxim permès en les carreteres espanyoles. La Guàrdia Civil de Trànsit el va interceptar en l'autovia A7 en el terme municipal alacantí de Castalla. I d'altra banda, des de la Policia Nacional han detingut a un home a les 2 hores de cometre un atracament en un hostal de la localitat valenciana de Paterna. L'arrestat va accedir a l'establiment ocultant el seu rostre amb un casc. Va fugir en un ciclomotor que havia sostrès prèviament.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: esta sí es una manera de terminar un programa de radio.
1: Gracias, Carlos. Vale. ¿Cómo nota?
0: Hoy sí. Dylan haciendo suya la versión de Hendrix, que a su vez hacía suya la primera original de Bob Dylan.
1: Yo no lo habría podido contar.
0: Una historia magnífica. Y un final en alto, como deben ser los finales. Gracias, Jota. Hasta la próxima semana.
1: A ti, Carlos y Jorge.
0: Mañana, adiós, Jorge. Mañana, atención, 6 de la mañana, 5 en Canarias. Empieza otra vez Más de Uno en cadena con el ingeniero Montes, con Rafa Latorre, con Ondarreta, con Laura, con el resto del equipo. Gracias por su confianza. Que tengan un feliz día. No se pierdan lo que viene ahora, que es la programación local y regional en Onda Cero. Adiós.
2: Notícies Comunitat Valenciana.
3: Bona vesprada. El Centre de Coordinació d'Emergències ha rebut l'avís d'un incendi forestal a Alcalà de Xivert, a Castelló, al camí d'Artola. S'han mobilitzat, ara per ara, 3 unitats terrestres i una helitransportada dels bombers forestals de la Generalitat, 2 mitjans aeris, una unitat de prevenció d'incendis i un agent mediambiental. Estarem pendents de l'evolució del foc. Mentrestant, el debat de política general se celebrarà del 28 al 30 de setembre en les Corts, una sessió cobrirà el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, com sol ser habitual. Serà el primer debat que afronta com a cap del Consell i serà també l'últim de la legislatura. La Junta de Síndics ha aprovat avui el calendari parlamentari per al nou període de sessions. I els farmacèutics valencians adverteixen dels riscos associats a l'ús de cigarrets electrònics o vapers i recorden en un comunicat que estos dispositius no són innocus per a la salut, amb independència que continguen o no nicotina. Alerten especialment de la normalització del seu consum entre adolescents, joves i persones no fumadores i recorden que els aerosols emesos també poden afectar

0: afectar les persones de l'entorn, especialment en espais tancats. Per cert, que els trens que passen per l'estació de València Nord recuperen poc a poc les freqüències de pas habituals després de solucionar-se una incidència tècnica registrada dilluns i que ha afectat al sistema d'electrificació. La incidència provoca retards a primera hora de 30 minuts en línies com ara la C1, la C2, la C3 i la C6 del nucli de Rodalies. Segons Renfe, a partir de les 8:50 del matí han començat a recuperar la normalitat.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: y 23 minutos. Ya tenemos por aquí otra vez a Boro. Ya tiene las
1: otra
0: zapatillas.
1: Vez,
0: no se me va a dar.
1: Tenía que conectar
0: las zapatillas
1: preparadas.
0: ¿A Pekín?
1: Sí, el Group Dance es este de Moncá, con 50 años. Pekín tiene una festa que es la de más importancia del mundo en cuanto al turismo. Pekín, no, Shanghái, perdón, Shanghái, están en Shanghái, y ahora van para Pekín, en el tren Bala Mandit. Sí, tío, estoy en contacto en estos tres días.
0: ¿Qué pasa?
1: Pues estando en casa, en que yo soy Montfarol y en Moutroví. Digo, ostras, y el Gure Dances de Moncá. Y comienzan 50 años, se han convidado a esa, conviden a 50 países y representan a España hasta ellos, el Gure Dances de
0: Toma
1: Moncá.
0: ¿Eh?
1: Valencia y en este caso Moncá. Y me parece muy chulo. Perquè això sí que és vendre vendre folklore, vendre cultura
0: fora
1: valenciana
0: sí,
1: i tal,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I ja està. I després estem pues super super pendents de torna el congrés. I con ell llegó el escàndalo, o sea, torna el congrés, torna les preseleccions, evidentment, torna tot. Se prepara Rochalena, este fin de semana es el barco, però claro, això ha eclipsat molt perquè jo t'he llegit titulars de diaris a cascoporro, però bueno, saps que primer se presenten unes esmenes que tu vas tratant i ara se van votant poquet a poquet. És algo complicat, va per taules, les taules van dient que tal i que qual, ¿vale? Però claro, així ha plegat a un nivell lo de ara que hasta president de la Generalitat ha fet declaració, no? ¿Per qué? Porque diuen que se está politizando por parte de Compromís. Compromís diu que no. Sí que es cierto que las personas que presenten han estado vinculadas. Que bueno, es una historia que a mí me da una molta pena todo eso, ¿no? Pero claro, una de las dos, porque al final se han fet públiques. Es muy fácil. Han corregut per toda Valencia. Las enmiendas que se van a presentar son estas. Todo el mundo les tenim ya. Evidentment, ¿no? Sustitución del actual concurso de llibres por otro organizado por el Ayuntamiento de Valencia. Situación del actual concurso de llibres. ¿Qui és el que organitza l'actual concurs de llibres? Lo rat penat. A buen entendedor, poques paraules bastan. És que si Ramon sempre me diu que un periodista no opina, jo opine, jo no puc evitar-ho, perquè és que són coses que no... Que, o sea, saben de sobra lo que pensen unos de lo rat penat, lo que pensen altres de lo rat penat. Entonces, blanco y en botella. Quan portes 30 anys en la festa, les faes tot això, tu usas de sobra, no? La segona és mena. Sustitución del término falleres mayores de València por representación mayores de València. Que aconseguís que diguin-li representació i van-li falleres, li lleves el sexo al término, ja està, representació. Representació, esta és la representació. Això, què és? ¿Vale? Entonces, en la mateixa llibertat que la gent pot opinar avui dia, perquè tota llibertat m'ho de dir, pues a mi me parece, mira, la paridad, tal i qual, a mi no. La mateixa llibertat que opinen tots tinc jo també de opinar. És que quan te sentes davant d'un micro pareix que te lleven la llibertat de poder opinar en respecte i en carinyo. A mi no. Fallera major de València de per vida. Vale, jo vull que la representant de la meva festa sigui la Fallera Major de València, però com entenc de tota la vida, jo els tres reis magos, te fica l'exemple molt fàcil, no entenc una altra cosa, perquè és així i la història me l'han contat, no, també, no si tu vols inventar, inventa, si tu vols crear, crea, però la història està escrita, la podem canviar si algú li apeteix canviar la història, però demà és congrés, demanar congrés faller, demà a les 8 de la vesprà, tot això se té que eixir a votar. Això i més coses, no? Van passant. El congrés faller està per això. No s'equivoquem. El congrés faller està per a canviar el reglament faller. El reglament faller...
0: Claro, el reglament faller porta
1: 20 i pico anys, que al final un concejal digui jo, no, l'altre digui per allò, pues ara jo, i entre uno i altre anem canviant de govern per les votacions i tal i qual, i al final, pues, en l'època de Carlos Gallana, aquell que fon, quan ja sé tal, i ara se fica en marxa en l'època de Santi Ballester, però bueno, al final de la història d'igual el consejal que estiga, si el que mana és el fallero, el congressista, que són falleros que són els que representen i tal, tu presenten les esmenes i a partir d'ahí se voten, però n'hi ha coses que al final dic, hosti, en sèrio? Perquè jo conec que presenten les esmenes, bueno, ahí hay Valdoví ha parlat Juan Fran Pérez Llorca, bueno, ha parlat tot el món, o sea, a nivell ja

0: ¿Ser que el presidente de la Generalitat sea ratificado como candidato cuando sobrevuela sobre él presuntas causas de corrupción?
1: Responde el síndic del PP, Nando Pastor.
2: Me parece un chascarrillo, no quiero hablar mal de ningún tipo de prensa, pero decir que me parece de prensa rosa.
3: I avui nova jornada de caos a la xarxa de Rodalies de València. Una incidència a primera hora del matí a l'estació del Nord ha provocat retards a totes les línies que en alguns casos han arribat a circular amb una hora de retard. Renfe informa que la incidència ha sigut resolta i que els combois estan recuperant progressivament la seva freqüència de pas habitual, tot i que encara alguns d'aquests retards es mantenen a hores d'ara. Mentrestant, el portaveu d'infraestructures del PP en les Corts, José Ra González de Zárate, ha criticat que el Ministeri de Transports deixi a València, diu, sense la doble via de tren cap a Saragossa en el marc del corredor ferroviari Cantàbric-Mediterrani en el tram Sagunt-Teruel.
4: Y criticamos que el ministro de los trenes de segunda mano ahora nos deja sin la doble vía hacia Zaragoza, condenándonos a tener vías y ferrocarriles del siglo pasado. Exigimos al ministro Puente una mejora urgente de la vía entre Sagunto y Zaragoza tras la renuncia del ministerio a la doble vía.
5: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
3: Avui ha començat la negociació entre els sindicats Baersa i la Conselleria de Medi Ambient per a actualitzar les condicions dels treballadors del Servei de Vigilància Preventiva d'Incendis Forestals. Entre altres mesures, reclamen una millora de les condicions laborals i salarials o ampliar els serveis de les unitats mòbils de vigilància.
6: Els sindicats insisteixen que són necessaris contractes estables i comptar amb uns pressupostos fixos que eviten que una part important de la plantilla quede en l'atur una vegada finalitzada la campanya estival. Recorda Víctor Codina, el delegat de UGT Serveis Públics, que durant tot l'any només treballen el 20% del total de la plantilla formada per 480 treballadors comptant els fixos discontinus.
7: 6.200.000 euros que se invirtió como un refuerzo que se consoliden en el presupuesto, que las unidades de vigilancia pasaron a 12 meses, claro, es muy complicado mantener toda esa formación, esa profesionalidad. La gente va a intentar siempre buscar un empleo que en ese sentido sea más estable, que sea 12 meses, una pena.
6: Aposten per una jornada contínua que afavorisca la conciliació familiar dels treballadors i insisteixen, és important que el servei de prevenció estiga ben estructurat per a evitar l'impacte dels incendis. Fons de la Conselleria han confirmat que des de la Generalitat s'han compromès a estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de les reivindicacions plantejades i donar una resposta el més pronte possible. Està previst que tornen a reunir-se en dues setmanes.
3: I la Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat les ajudes concedides per a la Generalitat en 2024 i 2025 després de la dana del 29 d'octubre. En un informe considera que el sistema de subvencions va permetre donar una resposta ràpida i àmplia davant d'aquesta catàstrofe i valora la rapidesa amb la qual es van posar en marxa les primeres ajudes, però adverteix d'algunes debilitats en el seu disseny.
8: La sindicatura planteja que les ajudes públiques per emergències tinguin caràcter subsidiari respecte a altres sistemes públics o privats de cobertura de danys dels quals puguen beneficiar-se els afectats i recomana, a més, que la Generalitat aprove un marc normatiu general que establisca les regles bàsiques per a concedir ajudes en situacions de catàstrofe.
3: Mentrestant, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha ajornat el debat de les tres queixes contra la jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la dana per a estudiar-lo, diuen, amb major profunditat.
6: La primera queixa va ser la presentada per les conselleres Salomé Prades. Després es va sumar una altra de l'exsecretari autonòmic d'Emergències, el seu número 2, Emilio Argüesó, també investigat, i més tard es va afegir una del lletrat Rubén Gisbert per les suposades ingerències del marit de la jutgessa.
9: Ja pots tornar a pujar al Rodalia amb el teu patinet. Perquè el mitjà de transport més eficaç no calia inventar-lo. Només calia tornar a ajuntar-ho. En Rodalia. En Renfe.
3: Ahir els avançarem així en Onda Cero que la Guàrdia Civil investigava un apunyalament a Requena i que la víctima, un home de 55 anys, romania ingressat sota pronòstic reservat. Bé, avui la Guàrdia Civil investiga el fet ja com a homicidi i l'home ha mort després de romandre ingressat, mentre que la presumpta agressora ja està a la presó provisional. L'Onda Cero, Requena, Dani Rodrigo.
10: La Guardia Civil ens ha confirmat a Onda Cero requena la detenció i posterior ingrés a la presó provisional d'una dona de 47 anys per un presumpte delicte d'homicidi a Requena. Els fets es remunten al passat dissabte quan les autoritats van acudir al lloc de l'incident després de rebre's l'avís d'una agressió amb arma blanca. La víctima, un home de 55 anys, va patir múltiples ferides greus durant l'atac i va ser traslladat d'urgència

a l'hospital on va romandre ingressat sota pronòstic reservat. Lamentablement, la víctima ha mort a causa de les lesions patides. Després d'este desenllaç, la investigació de la Guàrdia Civil, que inicialment buscava esclarir un cas de lesions greus, s'ha centrat

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada. Quan són les 2:30 del migdia, en un dimarts en el que tornarem a les aules en aquesta segona setmana de col·le per a conèixer un projecte que ha portat a un centre d'Onda en la Plana Baixa de Castelló a ser l'únic projecte valencià finalista en els Premis AMI de la Fundació A3 Media, tota una referència en el sector educatiu. És el CEIP Miralcamp i darrere d'aquest projecte tenim a un dels seus mestres, que ens contarà d'ací uns minutets com han rebut aquesta notícia i per què aquest centre podria ser un dels guanyadors. Parlarem en aquest programa de dimarts també de projectes molt interessants de la mà de Caixa Popular i a més farem un poc de fam amb un tema gastronòmic que ens aplega des d'Alacant, que ens aproparan els nostres amics d'Alacant. Tot això amb el control tècnic d'Alejandro Bermúdez i després d'escoltar tot el que ha passat en el dia d'avui de la mà de la nostra companya Núria Moreno. Núria, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Conta'ns un poc com ha anat la jornada.
2: Doncs mira, comencem amb un avís i és que l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit l'avís nivell taronja. Això és per important per pluges per a demà dimecres a la província de València, sobretot a la zona interior i prelitoral. És un avís que estarà actiu entre les 4 de la vesprada i la mitjanit. S'esperen fins a 40 litres per metre quadrat en una hora i tempestes també amb possible granís d'entre 3 i 4 centímetres, però també compte al sud de Castelló perquè l'avís en aquest cas era groc també per eixes pluges. Tornem, per tant, després d'uns dies de molta estabilitat, torna eixa inestabilitat amb núvols i pluges i també amb un descens de les temperatures que, vaja, que jo crec que per alguns tal vegada siga
1: una bona notícia.
2: Siga una bona notícia.
1: Per a molts, jo diria,
2: sí, Sí, deixem-ho en que per a molts. Després contar també de la part política, que ja es coneix quan serà el debat de política general de la Comunitat Valenciana. Se celebrarà del 28 al 30 de setembre en les Corts. És una sessió que, com sempre, obrirà el president de la Generalitat, en este cas Juanfran Pérez Llorca. Serà el primer debat que afronta com a cap del Consell i també serà l'últim de la legislatura de cara a aquestes eleccions de 2027. I un dels assumptes que ha aparegut avui en la roda de premsa després de la Junta de Síndics de les Corts té a veure amb una informació del diari Levante, segons la qual la Direcció Nacional del Partit Popular hauria demanat un dossier de l'entorn del president davant rumors interns sobre irregularitats en el Consell. L'oposició d'Esquerres, Socialistes i Compromís, ara escoltem a Joan Baldoví, síndic de Compromís, i José Muñoz del PSPB, es pregunten què hi ha darrere d'aquesta informació.
3: Tindrà que veure amb els seus immobles ocults que no apareixen en la declaració de béns que ha fet així en les Corts, amb ese hotel de la família Pérez Llorca amb inversors russos, amb la piscina il·legal.
4: Si el Partido Popular no se fía del president Pérez Llorca, ¿por qué nos tenemos que fiar nosotros? Si entre ellos están circulando dosieres, ¿por qué no los hacen públicos? No puede ser que el presidente de la Generalitat sea ratificado como candidato cuando sobrevuela sobre él presuntas causas de corrupción.
2: Y ha respondido así el síndic del Partido Popular, Nando Pastor.
5: Me parece un chascarrillo, no quiero hablar mal de ningún tipo de prensa, pero decir que me parece de prensa rosa.
2: I avui ha sigut una nova jornada de caos a la xarxa de Rodalies de València, en este cas. Des de Renfe asseguren que ja s'ha recuperat progressivament la freqüència de pas habitual dels trens. I per cert que el govern ha avançat que invertirà 1.270 milions d'euros en aeroports valencians en els pròxims 5 anys. 868 milions, perdó, a l'aeroport d'Alacant, Elx Miguel Hernández, i 400 per a l'aeroport de València.
1: Molt bé, doncs analitzarem tots aquests temes a partir de les 7:20 en la brújula amb Ramon Pérez. I en la nostra pàgina web. Gràcies, Núria Moreno. I ara sí, anem a conèixer a tots i seus protagonistes.

0: pero en tu caso ya...
1: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
2: 2:35 de la vesprada, anem ja amb els nostres protagonistes d'aquesta segona setmana d'escola en la que volem ficar el focus en un centre de tots els que tenim a la comunitat que podria convertir-se en tota una referència, que ja ho és, jo diria. La cinquena edició dels Premis Mentes AMI de la Fundació 3 Media posa el focus enguany en alguns dels grans reptes als quals s'enfronta l'educació en un entorn cada vegada més digital: l'educació emocional, el pensament crític, els riscos de les xarxes socials i aquest impacte de la intel·ligència artificial, de la que ara s'està parlant tant, però en aquest cas a les aules. I entre els finalistes està el CEIP Miralcamp d'Onda amb el projecte Mediacamp, que opta al premi en la categoria d'impuls de la creativitat audiovisual i és l'únic centre finalista de la comunitat. Coneixerem si és guanyador o no en el mes d'octubre. Parlem amb el responsable del projecte i també tutor del centre, Pepe Ruiz. Pepe, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, què tal?
2: Bona vesprada, molt bé. Doncs en primer lloc desitjant saber com ha començat una mica el vostre curs, la vostra tornada al col·le, al CEIP Miralcamp d'Onda. Com va la segona setmana?
3: Bueno, pues amb moltes ganes, molta il·lusió i tot un curs per davant que bueno, des d'ací del Miralcamp i més concretament del projecte, el nostre projecte d'innovació, pues amb moltes ganes de presentar els projectes i els continguts que tenim.
2: Bueno, una grandíssima enhorabona tornada al col·le, al CEIP Miralcamp d'Onda. Com va la segona setmana?
3: Bueno, pues amb moltes ganes, molta il·lusió i tot un curs per davant que bueno, des d'ací del Miralcamp i més concretament del projecte, el nostre projecte d'innovació, pues amb moltes ganes de presentar els projectes i els continguts que tenim.
2: Bueno, una grandíssima enhorabona per aquest projecte que teniu, Mediacamp, que
3: gràcies.
2: Encara no sabem si és guanyador, segur que sí, però d'alguna manera ja ho és, no? Pel fet d'arribar on ha plegat i ser l'únic projecte de la Comunitat Valenciana, no? En estar ahí, en els Premis Mentes AMI, que són tota una referència. En què consisteix exactament, Pepe, Mediacamp? I no sé com va sorgir la idea de posar en marxa aquesta iniciativa.
3: Sí, Mediacamp és un projecte d'innovació, és un canal audiovisual amb molts continguts del nostre centre en el que el professorat i alumnat participa, se sent implicat i per tant és un signe d'identitat de la nostra comunitat. És un projecte que va sorgir de la iniciativa de la Conselleria d'Educació, dels projectes d'innovació educativa, i conjuntament amb la direcció del centre i alguns anys que portàvem fent continguts i volíem d'una manera o una altra, que centralitzar i portar una idea, pues totes aquestes idees van acabar en Mediacamp, que és el nostre canal.
2: Que bé. Bueno, la tecnologia i les pantalles tenen cada vegada més presència en l'educació, però aquest curs sembla que han sigut els protagonistes, però no precisament per això, perquè pareix que els llibres recuperen aquest protagonisme i s'intenten apartar una miqueta les pantalles de la mà dels xiquets i les xiquetes, no?
3: Sí.
2: No sé què te pareix a tu com a expert, no? Com a tutor d'un centre públic, i com ho feu vosaltres, com gestioneu aquest equilibri ahir al Miralcamp, i si creus que s'han de ficar aquests límits a la tecnologia dins de l'aigua de l'aula?
3: Sí, a veure, jo crec que és com tot, és un poc tindre sentit comú a l'hora de fer les coses i de manera equilibrada utilitzar el material físic, fungible de tota la vida i l'escriptura tradicional, que no s'ha de perdre mai, i per una altra banda, treballar també les tecnologies que dia a dia estan en l'actualitat, no? I que no hem de deixar tampoc a part perquè és una feina, una eina que també hem de gastar. Per tant, és un equilibri que s'ha de tindre i un poc de sentit comú també a l'hora de treballar en classe.
2: I com creus que ho veuen ells, els alumnes, no? Perquè preguntem sobretot als pares, als mestres i demés, però com creus que ho veuen ells? Veuen bé que se'ls intente ficar un poquet de límit pel seu bé, evidentment, a les tecnologies, i s'intenta que tornen ells a l'escritura tradicional? Quina creus que és la seva opinió majoritària dels alumnes?
3: Jo crec que a veure, costa, perquè a poc s'han acostumat, l'alumne s'ha acostumat també fora del centre a gastar les tecnologies, estar moltes hores davant de la pantalla, i al tornar arrere també a treballar un poc l'escriptura, la gramàtica, una miqueta més, pues a ells es costa. S'acostumen molt a treballar de manera digital, que no està mal, però bueno, lo que deia abans, és un equilibri que bueno, de treballar de les dues maneres no té cap inconvenient, i bueno, nosaltres els mestres pues hem d'apostar per treballar de manera híbrida, de treballar un poquet amb tots els tipus de tecnologies i de material tradicional.
2: Exactament. Bueno, en aquesta edició de Mentes AMI té una importància especial el tema de l'educació emocional, no? Podríem dir que és un dels seus grans eixos.
3: Sí.
2: I en el vostre projecte, no sé si també, crec que també tenen cabuda, no?, aquestes emocions dins del projecte, i sobretot vosaltres, els mestres, com treballeu amb l'alumnat aquests aspectes, no? Per exemple, la frustració, la convivència i la gestió, no?, de les emocions. Imagine que cada vegada és més important també dins les aules.
3: Sí, diguem que les emocions, encara que no siga el premi que obtem en Mediacamp, que obtem a la creativitat audiovisual, les emocions és un punt molt central de Mediacamp, del nostre projecte, perquè treballem continguts, programes, hem fet curtmetratges que treballen molt les emocions de l'alumnat. Tot el procés de creació, de fer, refer els guions, fa que l'alumnat es relacione amb la resta de gent i també es relacione amb ells mateixos creant aquests tipus de històries, ¿vale? Perquè són històries que han fet que molta gent se sentisca identificada en aquestes històries que tenen valors i tenen molts... tenen un missatge molt educatiu i molt, molt social.
2: I com ho han viscut els alumnes, tot el tema del projecte, de presentar-se a un concurs tan gran, de poder guanyar, com ho estan vivint ells?
3: De veritat que el centre, l'alumnat, professorat, la comunitat educativa estem supercontents, estem molt il·lusionats perquè ha sigut un projecte que va començar poquet a poquet. Van començar en una aula més xicoteta, i ara hem fet tot un plató dins del nostre centre, i tot el treball de tots els continguts, els programes que hem creat poc a poc, el fet que hagi arribat als Mentes AMI, pues la veritat és que ha sigut tot un gran èxit, i la veritat és que estan tots supercontents.
2: No m'estranya, sí. Bueno, i la pregunta que segurament us faran més aquests dies, no? Si creieu que Mediacamp pot guanyar aquests premis Mentes AMI, i sobretot que vos agradaria que el jurat

0: valorar especialment de tot el treball que heu fet del projecte?
1: A veure, pues la possibilitat està ahí, no? Són tres aspirants a guanyar, i bueno, jo crec que el recorregut i que hem fet i el treball que hi ha darrere seria tot una gran recompensa a aquest treball. Però bueno, haver arribat hasta els premis Mentesami, jo crec que és un gran reconeixement. I bueno, el jurat lo que m'agradaria que valorara també seria tot el treball que hi ha darrere. Que n'hi ha moltíssim treball de coordinació, d'organització i moltes hores a casa que bueno, que han estat ahí.
0: Uh-huh. Bueno, pues segur que d'ací unes setmanes estem celebrant que aquest col·le de la Comunitat Valenciana, el Miralcamp d'Onda, s'han portat i se premi, en aquest cas, a la categoria d'impuls de la creativitat audiovisual, com diguem, l'únic centre finalista de la Comunitat Valenciana, que segur que s'emporta el premi, però que ja és tota una referència en el sector educatiu en general. Així que, Pepe Ruiz, mestre, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adeu. Molta sort. Adeu, adeu.
1: Gràcies, adeu.

0: que incorpora tocino ahumado y cebolleta. Ahí está. Tradición y creatividad, dos caminos distintos para llegar al mismo sitio, poner en valor nuestra cocina. Y si la tortilla demuestra que un plato popular puede alcanzar la categoría de alta gastronomía, la tapa nos recuerda que muchas veces la cocina alicantina cabe en un solo bocado.
1: Moltes gràcies, Luz Sigüenza, per aquest reportatge amb el que anem a plegar un poc a poc a les 3 del migdia, a punt per a fer-se mosset i per a dinar després d'aquesta informació gastronòmica que ens ha apropat la nostra companya de Onda Cero Alacant i després de conèixer tots aquests projectes. Tornem demà a la mateixa hora, ja saben, a les 2:30 a Comunitat Valenciana amb la Onda, amb més coses que contar-los. Adeu.

0: como un estadio de referencia mundial, pone en valor la dimensión y la ambición que tenemos. Y esto también pues es un orgullo porque proyecta Barcelona, Cataluña.
1: Se juegan también mañana el Atlético de Madrid Osasuna, el Deportivo de la Coruña Sevilla y el Levante Athletic de Bilbao. Además del estreno del Celta en la Liga Europa, visitan los gallegos al Omonia Nicosia de Chipre sin Yago Aspas, que va a estar 4 semanas de baja por una lesión muscular en el muslo izquierdo. Y en baloncesto, 2 movimientos destacados hoy en el mercado de fichajes. Valencia Basket ha anunciado la contratación de Nikola Mirotic, que va a vivir así su tercera etapa en la ACB tras pasar por Real Madrid y Barcelona, mientras que precisamente el conjunto blanco hará oficial en las próximas horas la llegada del escolta norteamericano Nick Smith Jr., que ya viaja hacia Madrid para firmar su nuevo contrato con el Real Madrid.
2: Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias.
3: Sergio madruga para correr, Marta va a natación al salir de trabajar y María sale en bici todos los findes. David también sabe disfrutar del deporte, pero a su manera, desde el sofá, mientras baja la basura o saca al perro. Escucha Radio Estadio Noche, tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis, con Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: En Onda Cero, por fin, con Cantizano.
5: Hola, esto te interesa.
6: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
5: ¿Y lo del sorteo?
6: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
8: Hi ha ciutats que s'expliquen amb una sola mirada i altres, en canvi, en necessiten dues. Sagunt és una d'elles, la que trau el cap des de l'alt de la seva història i la que va créixer mirant a la mar. Perquè parlar de Sagunt és parlar, primer, d'història. D'una història que s'eleva sobre la ciutat des de l'alt del seu castell. Una fortalesa imponent que s'allarga més d'un quilòmetre sobre la serra i que ha sigut testimoni de segles de civilitzacions. Ibers, romans, visigots, musulmans i cristians han deixat així la seva petjada, capa sobre capa, com si el temps s'haguera anat acumulant entre les seues muralles. Un dels episodis més recordats es remunta a l'any 219 abans de Crist. Sagunt, llavors aliada de Roma, va resistir durant mesos el setge d'Anníbal, en el que acabaria sent el detonant de la Segona Guerra Púnica. La ciutat va caure, però la seva resistència va quedar per sempre en la memòria de la història. Als peus del castell, el barri antic conserva aquest llegat multicultural. Carrers estrets, empinats, que dibuixen el traçat d'antigues joieries i moreries. Molt a prop, el Teatre Romà, restaurat i encara en ús, recorda l'esplendor de Saguntum, la ciutat romana que va arribar a ser un important nucli del Mediterrani. Avui, les seues graderies tornen a omplir-se de públic per a gaudir de la cultura que continua viva en el mateix lloc on va començar fa més de 2.000 anys. Però Sagunt no es queda només en el seu passat. A pocs quilòmetres, la mar obri pas a una altra història, la del port de Sagunt. Si el centre històric parla d'antiguitat, el port parla d'indústria. Al començament del segle XX, l'arribada de la siderúrgia va transformar per complet aquest litoral. Alts forns, fàbriques i habitatges obrers van donar forma a una ciutat nova, nascuda a la calor de l'acer. Durant dècades, el port de Sagunt va ser un dels grans motors industrials d'Espanya. Milers de treballadors van arribar atrets per l'ocupació i van crear una identitat pròpia, marcada per la cultura obrera i l'esforç col·lectiu. Avui, les antigues instal·lacions industrials conviuen amb nous espais, mentre les platges, àmplies i obertes, s'han convertit en un dels grans atractius de la zona. Així, Sagunt i el seu port formen un equilibri singular. Dues ànimes que conviuen i es complementen, perquè Sagunt no és només un lloc en el mapa. És un viatge entre segles, entre pedra i acer, entre memòria i vida. I qui la descobreix entén que així la història no es conta, es respira.
9: Onda Cero València,

0: de camí cap a la zona i treballen ara mateix 14 mitjans aeris i una trentena d'efectius terrestres. AEMET parla de condicions meteorològiques desfavorables a la zona. Fa calor, bufa vent i continuarà bufant en les pròximes hores en un incendi de comportament convectiu, explica AEMET. Insistim, molt pendents, incendi forestal ara mateix a Tuéjar, als serrans amb la UME de camí, situació 2 del pla d'emergències activada, tallada la carretera CV390, que és la carretera de l'embassament de Benaixeve. Precisament avui ha començat la negociació entre els sindicats, l'empresa pública Baersa i la Conselleria de Medi Ambient per actualitzar les condicions dels treballadors i les treballadores del Servei de Vigilància Preventiva d'Incendis Forestals, ara de cara a la tardor i a l'hivern. Entre altres mesures, reclamen una millora de les condicions laborals i salarials o també ampliar els serveis de les unitats mòbils de vigilància. Amparo Sánchez.
1: Els sindicats insisteixen que són necessaris contractes estables i comptar amb uns pressupostos fixos que eviten que una part important de la plantilla quede en l'atur una vegada finalitzada la campanya estival. Recorda Víctor Codina, delegat d'UGT Serveis Públics, que durant tot l'any només treballen el 20% del total de la plantilla formada per 480 treballadors, comptant els fixos discontinus.
2: 6.200.000 euros que se invirtió como un refuerzo, que se consoliden en el presupuesto, que las unidades de vigilancia pasaron a 12 meses, claro, es muy complicado mantener toda esa formación, esa profesionalidad. La gente va a intentar siempre buscar un empleo que en ese sentido sea más estable, que sea 12 meses, una pena.
1: Aposten per una jornada contínua que afavorisca la conciliació familiar dels treballadors i insisteixen que és important que el servei de prevenció estigui ben estructurat per a evitar l'impacte dels incendis. Fons de la Conselleria han confirmat que des de la Generalitat s'han compromès a estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de les reivindicacions plantejades i donar una resposta al més prompte possible. Està previst que tornen a reunir-se en dues setmanes.
0: Iberdrola ha donat avui per conclosa la recuperació de la infraestructura elèctrica malmesa per la Dana a la zona zero de les inundacions. La companyia assegura haver invertit més de 100 milions d'euros en un pla que ha recuperat més de 400 torres elèctriques i 900 centres de transformació. Ara, Iberdrola anuncia que invertirà 2.000 milions d'euros fins al 2031 a tota la comunitat valenciana. El seu president, Ignacio Sánchez Galán, destaca que totes les seues actuacions estan incorporant ja mesures de prevenció.
3: Nuestros técnicos e ingenieros comenzaron a diseñar unas nuevas infraestructuras preparadas para nuevos posibles, no deseables, y esperemos que no lleguen fenómenos extremos, pero hay que estar preparado. La mejor manera de prevenirla, de hacer las cosas es prevenirlas.
0: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, reivindica que inversions com aquestes d'Iberdrola estan sent possibles per la seva gestió, que la Generalitat, diu Pérez Llorca, treballa molt activament per a atraure inversions.
4: Y que trabajamos todos los días para simplificar trámites, para darles facilidades, y para nosotros es muy importante que tengamos las infraestructuras necesarias para que ellos nunca, nunca se les plantee por la cabeza cambiar de destino, porque no estarán mejor que en esta tierra tan buena como es la Comunidad Valenciana.
0: També sobre la Dana, la Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat les ajudes concedides per la Generalitat el 2024 i el 2025, després de la barrancada. En un informe considera que el sistema de subvencions va permetre donar una resposta ràpida i àmplia davant d'una catàstrofe d'una magnitud excepcional i valora la rapidesa amb la qual es van posar en marxa aquestes primeres ajudes, però adverteix al mateix temps d'algunes debilitats en el seu disseny. Núria Moreno.
5: La sindicatura planteja que les ajudes públiques per emergències tinguin caràcter subsidiari respecte a altres sistemes públics o privats de cobertura de danys dels quals puguen beneficiar-se els afectats i recomana que la Generalitat aprovi un marc normatiu general que establisca les regles bàsiques per a concedir ajudes en situacions de catàstrofe.
6: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACE MESI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
7: Ja pots tornar a pujar al Rodalia amb el teu patinet. Perquè el mitjà de transport més eficaç no calia inventar-lo. Només calia tornar a ajuntar-ho. En Rodalia. En Renfe.
0: Avui és el Dia de la Democràcia, és una data a la qual volem detindre'ns avui, donat el context polític i institucional que estem travessant a casa nostra, però també a Europa i al món. José Ángel Camisón és catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat d'Alacant.

0: i és també el director de l'Escola Universitària de Relacions Laborals d'Elda. Gràcies, José Ángel, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A la Universitat d'Alacant ens quedem, ha acollit avui l'acte oficial d'obertura del nou curs acadèmic a nivell autonòmic. La seva rectora, Amparo Navarro, ha demandat un finançament adequat per a les nostres universitats, un finançament que depèn de la Generalitat, un clam que ha fet davant de la consellera d'Educació i Universitats, Carmen Ortí. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
2: Sí, en representación del Consejo, Ortí ha destacado el apoyo de la Generalitat al talento de los estudiantes y al sistema público mediante el nuevo modelo plurianual de financiación para la educación superior.
3: Y sus efectos ya son tangibles. El presupuesto de la Generalitat de 2026 consigna más de 1.097 millones de euros de transferencia ordinaria a las universidades públicas valencianas.
2: A esto la rectora Amparo Navarro, aunque reconoce esa mejora financiera, ha insistido en que habría que hacer un despliegue efectivo del instrumento de programación y financiación plurianual.
4: Alcanzamos un acuerdo sobre el plan plurianual de financiación que nos ha dado estabilidad, pero no suficiencia. Y en este sentido urge desarrollar los dos pilares de la financiación por necesidades singulares de cada universidad y por objetivos.
2: La Universidad de Alicante, que ha comenzado sus clases con más de 25.000 estudiantes matriculados, de los que 8.000 son de nuevo ingreso. Precisamente esta semana tendremos actividades de bienvenida para ellos en el campus de San Vicente del Raspeig.
0: Anem ja amb els esports, anem amb Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
5: Què tal? Bona vesprada.
0: Amb el primer partit del València sense Corberán.
5: Sí, que arranca a les 8 a l'estadi de Mendizorroza, Vitoria. És el partit que enfronta l'Alavés davant el València en esta jornada intersemanal que ja ha arrencat amb ixe Rayo Vallecano 2, Espanyol 0. Estan al 31 de la primera part. I el partit del València, el que anem a contar, per supost, en la sintonia del Radio Estadio Valenciano en el 90.9 en quant acabe esta brújula de la Comunitat Valenciana. També poden escoltar-lo a través de la pàgina web i de les aplicacions mòbil, tant en la versió nacional amb la narració de Víctor Lluch, com en la narració local, com dic, al 90.9, i també a través de les diferents aplicacions d'Onda Zero. Tenim moltes novetats a l'11 d'Òscar Sánchez.
0: A veure,
5: i la principal al centre del camp. Anem a Vitoria. Víctor Lluch, bona vesprada.
6: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Sí, ja coneixem l'11 del València. Primera alineació d'Òscar Sánchez al capdavant de l'equip del València i juga amb Dimitrisque la porteria. La defensa per a Mafeo, Pepe Lu, de Hasi, Gallà al mig del camp, Mayol i Guido, con Urinic, Javi Guerra i Danjuma, dalt, com a referència, Hugo Duro. A les 8, contem el partit a la sintonia del Radio Estadio.
5: Gràcies, Víctor. Pendents també estem de Villarreal, que sí, és cert, no ha arrencat de la millor manera l'equip de Íñigo Pérez amb una nova derrota. Víctor Frank, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada. Preocupació màxima en el Villarreal després de la derrota d'ahir davant del Betis i la pèssima imatge que l'equip d'Íñigo Pérez va donar davant del conjunt bètic. És el pitjor arranc de temporada del Villarreal de les últimes temporades, tot i que des del club no es discutís de moment la continuïtat del tècnic Íñigo Pérez. El dijous el Villarreal torna a jugar en Màlaga, el diumenge rebrà la visita del Llevant per tal de tractar d'alçar el vol en aquest inici de campanya.
5: I la jornada, gràcies, Víctor, de Huila, va tancar a Elche el partidàs de la jornada amb ixe equip il·licità davant el Real Madrid. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Buenas tardes. Desde las 9:30 en el Martínez Valero, el Elche recibe al Real Madrid de José Mourinho, un Elche que busca la sorpresa, busca su primera victoria del curso. Frenó la sangría de derrotas y de goles en contra en San Mamés y ahora quiere seguir en esa línea con las buenas sensaciones. El Martínez Valero se va a llenar y en segunda división, el Eldense está cerca de cerrar la contratación de Javi Calleja como nuevo técnico azulgrana. Operación avanzada por Apunt.
5: Gràcies, Felipe. I a la capital, a la cantina, David Esteve, última hora. Bona vesprada.
9: Bona vesprada. El Hércules ha regresado hoy a los entrenamientos después de dos días de descanso tras la victoria el pasado fin de semana ante el Europa. Ya prepara el Hércules la cita que tiene el domingo frente al Juventud de Torremolinos a partir de las 8:30 de la tarde. Además, con novedades, porque Oben ya está recuperado de su lesión. El que tiene que esperar todavía una semana más es Oriol Soldevila por sus problemas en el sóleo.
5: Gràcies, David. Tot preparat, per tant, en quant tanques esta brújula de la Comunitat Valenciana, arranca el Radio Estadio en la seva versió local, en el 90.9 a València, també a través de la pàgina web i aplicacions mòbil, s'ha de punjar Onda Cero València, i ahí estan els events, el Radio Estadio Nacional,
0: sí,
5: o el Radio Estadio Valenciano, amb la narració exclusiva d'aquest partit.

0: brújula del Radio Estadio con Sergi López.
1: Què tal? Bona nit, siguem benvinguts a esta brújula del Radio Estadio que ens porta fins a les 9 de la nit i en la que tornem a connectar com divendres des del Radio Estadio Valenciano, perquè està jugant el València

0: o fa victòria davant l'Alavés i acaba de salvar Stole Dimitri Esquivaspals l'ocasió que ha tingut l'equip de Quique Sánchez Flores quan acaba de xiular Sesma Espinosa al descans. No hi ha gols, però el València no li perd la cara al partit. El València ha marcat, ho ha fet Danjuma en fora de joc, en estos fora de jocs moderns que per un límit menut inexistent pràcticament acaben xiulant des del VAR i han anul·lat per tant i ixe gol d'Arnaut Danjuma. Ja saben, amb la principal novetat en l'11 titular de Aaron Mayol, el xaval del Mestalla que debuta avui com a titular a la màxima categoria del futbol nacional. Ho fa amb el València, amb Pepero i Justin Dejas de centrals i amb alternatives, les que té Òscar Sánchez avui a la banqueta per a esta segona part. Un Òscar Sánchez que de ben segur, si no canvia res, estarà de nou assegut a la banqueta de Mestalla en eixe partit davant la Reial Societat. Però també encetarem en el Radio Estadio Nacional, ja saben, a través de la pàgina web de l'aplicació mòbil d'Onda Cero, el partit en el Martínez Valero, que juguen l'Elx i el Reial Madrid. Així que anem a fer una parada ràpida al Martínez Valero per a conèixer quin és l'11 el partit d'avui del conjunt alacantí davant el Real Madrid. Felipe Canals, bona vesprada.
1: Buenas tardes, Sergi. Pues ya todo preparado en el Martínez Valero, futbolistas calentando y conocemos 11, tanto del Elche como del Real Madrid, con alguna rotación en el equipo ilicitano, pero con un 11 bastante similar y sin pensar demasiado en el partido contra el Español del próximo viernes. Juega Aguado, vuelve al 11, se cae Morcillo del equipo titular y también cambia el delantero, el técnico argentino del Elche. Entra el tanque Abiel Osorio, se cae Ferniño de la alineación. Y en el Real Madrid, pues descansa Bellingham, pero el resto son los habituales, los titulares para José Mourinho, así que partidazo a las 9:30, se va a llenar el Martínez Valero para este Elche-Real Madrid con más de 30.000 espectadores en las gradas.
0: Gracias, Felipe. Ple el conjunte, el estadi Martínez Valero del conjunt il·licita. No van bé les coses per al Villarreal, que torna a caure a ir en Lliga. Víctor Frank, bona vesprada.
2: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Pues intranquil·litat en Villarreal i nerviosisme després de la derrota ahir davant del Betis, no únicament ja per la situació en la taula classificatòria, tot i ser complicada, són únicament 2 de 15 punts i l'equip està ja en llocs de descens quan l'objectiu és lluitar per un lloc de Lliga de Campions de cara a la propera temporada, com per la imatge que es va donar en el dia d'ahir, realment tètrica, especialment en la segona part, un dels pitjors partits que se recorden molt de temps, i on Peter Gulaksi va impedir que fora una golejada realment important davant del Betis. De moment, tal com hem pogut saber, tranquil·litat en la directiva i confiança per al tècnic Íñigo Pérez. Això sí, s'espera una reacció immediata en els dos propers partits d'aquesta setmana davant de Màlaga i de Llevant, perquè si no, la situació podria ser complicada de cara al parón lliguer.
0: Gràcies, Víctor. Un paró, recorden, que serà de 3 setmanes en este paró per finestres internacionals. I anem a veure com recupera el Villarreal i amb quines sensacions el València en funció del que passa en el partit d'avui. Ja saben, eixe 0-0 que estem contant en el Radio Estadio Valenciano per a València el 90.9 i per a la resta de la comunitat valenciana a través del Twitter @odevalencia i també per suposat a través de la pàgina web i les aplicacions mòbils. Ahí tenen Radio Estadio Valenciano o l'aplicació del Radio Estadio en la seva versió nacional. També tenim l'última hora a la capital alacantina. David Esteve, bona vesprada.
3: Bona vesprada. El Hércules ha regresado hoy a los entrenamientos después de 2 días de descanso tras la victoria del pasado sábado frente al Europa. El conjunto de Beto Compain ha vuelto a las sesiones con la buena noticia de que Oben ya está recuperado. Se ha perdido el inicio de la competición por culpa de una lesión muscular que sufrió durante la pretemporada. El que va a tener que esperar una semana más es Oriol Soldevila, que arrastra problemas en el sóleo. El resto, prácticamente todos disponibles para que Beto Compain intente cazar el próximo fin de semana la primera victoria como local del curso, después de las 2 decepciones que sufrió el Hércules ante el Atlético madrileño y el Real Murcia, los 2 primeros partidos como local que disputó el conjunto alicantino.
0: Gracias, David. Per cert, avui la bomba informativa arriba també en clau bàsquet, perquè Nikola Mirotić és nou jugador de València Bàsquet. Arriba fins a final de temporada una de les estrelles de la NBA, jugador format al Real Madrid, per tant és cupo i arriba per a reforçar la posició de 4. Elias Valtonen o Jaciel Rivero hauran d'abandonar la disciplina de València Bàsquet, que este dissabte arranca la Supercopa d'Espanya. Demà

0: A les 9 i mitja juga el Llevant. Ho farà davant l'Atlètic Club de nou al Ciutat de València, que va vibrar i de quina manera eixe partit davant el Barça. En este Radio Estadio Valenciano ens acompanya un dels fisios que ha treballat com a professional en el Llevant Unió Esportiva i que analitza el que està passant també a este partit. I anem a fer-li dos preguntes, una en clau granota i altra en clau valencianista. Luis Escudero, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: La primera que faig és sobre què estàs veient avui a Mendizorroza, aquest partit entre l'Alavés i el València. Quines sensacions, què ha canviat amb l'eixida de Corberán?
1: Bueno, yo creo que vemos un Valencia muy serio, un Valencia competitivo por lo menos, con las ideas claras y con actitud. Había muchas dudas con parte del once inicial, creo que las han resuelto con claridad, que están haciendo un buen partido. Bueno, se notan pequeños cambios, sobre todo en esa actitud y que ha sido competitivo, ¿no?, durante toda esta primera parte.
0: I en clau granota, al respecte del que es va viure l'altre dia davant el Barça, encaixa llevant el quart gol i de manera espontània tot l'estadi a l'unison, corregint l'equip, portant-lo pràcticament en volandes, tot i la derrota, una situació impensable, jo no ho havia vist mai al món del futbol.
1: Bueno, yo creo que hay ilusión en el Levante, además que icónico, ¿no?, que fuera también Brugui, que es pieza clave, sí, en este Levante. Creo que representa también el Levante como nadie. Creo que pone los valores en el campo que el Levante quiere representar. Ese gol representa perfectamente lo que es Brugui, es pundonor, es fuerza, es llegar hasta el final. Y personalmente pues me alegro mucho, ¿no?, que le vayan bien las cosas al bueno de Brugui.
0: No se'n va gent de la ràdio i d'este Radio Estadio Valenciano perquè anem a parlar en este descans a Mendizorroza amb Luis Escudero de les seues noves aventures, sobretot del seu llibre, A de ric oficio pobre, i també quin és el camí que emprenar, repetim, que és un oficio que ha sigut professional i en el que anem a recolzar-se per analitzar el que ha passat en quant a la plaga de baixes en el València. Un breu avanç, Luis, ¿a on pot estar la clau per a que recupere homes el València en este tram final de temporada?
1: Bueno, yo creo que lo hemos comentado antes, viene un buen parón ahora, probablemente un nuevo entrenador, esperemos que esté ya para este parón. Y bueno, son 3 semanas para hacer un reset mental, físico, y creo que le va a venir muy bien al equipo.
0: Estarem evidentment pendents del que passe. Ja saben que si volen continuar escoltant este Radio Estadio Valenciano es queden amb nosaltres a València, al 90.9, per a continuar escoltant-nos a través de la pàgina web, de les xarxes socials, en Twitter, en X, @odevalencia. Ahí tenen en directe la retransmissió que estem oferint en Twitter. En esta sintonia tornarem demà en directe des de l'estadi Ciutat de València i molt pendent, sobretot, d'un preocupant Villarreal, un equip que juga a la Champions, un equip que no va arribar a un acord amb Marcelino García Torreal, que va signar un molt bon entrenador que no ha donat amb la clau per a fer funcionar el submarí groguet, que junt amb l'Elx i el València, almenys fins al dia d'avui, eren els quarts en la màxima classificació del futbol nacional. Ojalà trobe Íñigo Pérez, evidentment, ixa tecla que tocar per a tractar de treure el submarí de la part baixa de la classificació. En esta sintonia es queden amb la brújula Marta García. Ayer ja saben que el Radio Estadio Nacional, a través del web i de l'aplicació mòbil d'Onda Cero, al igual que este Radio Estadio Valenciano, en esta sintonia tornem demà i ho farem des del Ciutat de València en la prèvia del Levante Athletic Club.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.